preocupis si m'acosto i et canto en to més dolç però no trist que la cançó